groc a l'interior sud de València i interior d'Alacant per tempestes que poden anar acompanyades de ruixats forts, granís i ratxes fortes de vent. Les temperatures sense massa canvi respecte a estos últims dies.

0: Paralitzat durant 10 dies el desnonament a Burjassot de l'investigador universitari Daniel González.
1: Más de uno. Noticias Comunidad Valenciana. Núria Moreno.
0: Bona vesprada. Una sentència judicial obliga a pagar 36.000 euros i abandonar l'habitatge en el que viu des de 2009. Assegura que mai ha deixat de pagar el lloguer. Ara coneixerem la seva història. Afectats i experts demanen menys pegats pel que fa als decrets del govern i més solucions estructurals. És la notícia de portada, però hi ha més que estan passant en la Comunitat Valenciana. Les contem en Onda Cero. Fins a les 2 al control tècnic està Isaac Sancho. El desnonament de Daniel, físic i investigador de la Universitat de València, ha sigut ajornat 10 dies per la comitiva judicial que avui ha acudit al seu domicili a Burjassot per a procedir a la seva execució. A les portes del seu domicili s'ha concentrat el sindicat de l'habitatge per a mostrar-li el seu suport i frenar el desnonament. Amparo Sánchez.
2: Daniel compta amb dues sentències favorables sobre la seva opció de compra sobre la vivenda i la il·legalitat del seu contracte de lloguer, però pese al pagament continuat d'este, una demanda de Coral Homes i l'actual propietari ha acabat amb una resolució judicial que decreta la seva expulsió i a més li reclama el pagament de quasi 36.000 euros. Creu que si l'administració funcionara bé, això no hauria ocorregut.
3: Sigo teniendo muchos nervios porque es una situación que me sobrepasa. Yo soy una persona tranquila, nunca me esperaba que llegara a vivir algo así.
4: A ver, yo soy físico, no entiendo de política, pero está claro que si la justicia y la administración funcionase bien, esto no hubiera ocurrido. Pues yo, por desgracia, soluciones no tengo, pero estoy seguro que hay gente que sí que las tiene.
2: Amb l'ajornament, ara Daniel disposa de 10 dies per anar-se'n voluntàriament o valorar diferents opcions, com presentar un nou recurs judicial, així com negociar amb l'actual propietari.
3: Son 10 días, pero bueno, es una esperanza más que si me hubiesen echado. Tranquilo estaré si a un momento se hace justicia, cosa que pues veo complicado, pero en esas estamos. Pues, si ya fuera aquí se puede recurrir a algún tribunal europeo o lo que sea, yo lo voy a intentar, porque es que yo sé que tengo la razón. Es que el que me echen ya es injusto, pero que me hagan pagar unas cantidades que ni siquiera es lo que tengo que pagar, que eso está debidamente acreditado, que tengo todos los papeles, pues, es que lo tengo todo, o sea, es que lo tengo todo.
2: Des del sindicat de l'habitatge afirmen que l'ajornament demostra que és necessari que la ciutadania s'organitze per a lluitar pel seu dret a la vivenda. Esteban Arellano, portaveu del sindicat, reitera que una vegada perds la casa ja ho has perdut tot.
5: Demostrar que podemos pararlo pese a todo, pese a que juzgados de orden de desalojo y sobre todo mostrar que esto, que la organización sindical funciona y que además es más necesaria que nunca. Porque este caso va para largo, ganar el máximo tiempo posible para que nos dé tiempo a esto. Porque en estos casos, una vez has perdido la casa, ya lo has perdido todo. Ya lo has perdido todo, porque por mucho que ganes en 2 años, tú ya has rehecho tu vida en otro sitio.
2: També mostrant-li suport a Daniel han estat alguns dels seus companys de la Universitat de València que reconeixen ha sigut un procés dur per a ell.
6: A nivel de ánimo le afecta mucho como nos afectaría a cualquiera de nosotros. Alquilas un piso, nada más acabas el doctorado, empiezas aquí a trabajar en la universidad con la ilusión de que luego te vas a comprar ese piso. De pronto el dueño particular de la vivienda lo vende a un fondo buitre y ya no te dejan que compres el piso y en un momento dado, de hecho, ni siquiera le aceptaban el dinero.
2: Reiteren que la situació que li està passant a Daniel es pot passar a qualsevol, ja que en el seu cas no es tracta d'una persona amb perfil de vulnerabilitat.
0: Sobre el nou decret del govern sobre la vivenda, el sindicat de l'habitatge considera que no es dona cobertura a tots els ciutadans perquè queden fora, diuen d'ell, la majoria de la classe treballadora.
2: El seu portaveu, Esteban Arellano, considera que estem en una situació límit en la que tot val perquè hi ha moltes tipologies de desnonaments que no contempla el decret.
5: Las medidas antidesahucios que entran en ese real decreto, a Daniel no se lo paran. Al final, ¿qué consideramos persona vulnerable? ¿No? Estamos ante una situación alargada demasiado y además que lo hemos sufrido, en el que en 10 años ha subido un 60% el alquiler. Y los sueldos, con suerte, aumentan un 3%. Eso, junto a un aumento de coste de la vida...
0: Els agents de la propietat immobiliària diuen que les mesures del govern no solucionen els problemes, diuen que retrauran més l'oferta de pisos en el mercat. Mentrestant, les plataformes d'afectats per la vivenda diuen que el decret no frenarà l'especulació. Lorena Pardo.
7: Els APIs diuen que els decrets restaran oferta de vivenda en el mercat. Francisco Nomdedeu, president de l'òrgan col·legial a Castelló.
8: Són mesures d'infermeria, no? Per a un problema de hospital general que van a solucionar ciertos casos de gent que està alquilada. Però per a l'oferta d'alquiler, per a la gent que quiera acceder en alquiler, això va a limitar perquè els propietaris se van a constrenyir més.
7: La plataforma d'afectats per la vivenda diu que les mesures no frenen a qui especula amb la vivenda. Iñaki Vallejo, advocat de la plataforma.
9: Son un poco con medidas a corto plazo, porque al final se trata de poner dinero, pues eso, para que la gente pueda emanciparse. Al final son ayudas del Estado que cuando se acaben, pues se acabará la ayuda y el mercado seguirá teniendo la misma presión. Mientras no haya cambios de fondo, la especulación va a seguir igual sobre la vivienda, porque si mientras la vivienda sea negocio, los fondos van a seguir trabajando sobre ella.
7: Els afectats aplaudissen els decrets, però diuen el problema necessita accions més contundents.
0: De la política, els socialistes valencians demanen al PP que canvie radicalment, diuen, la seva posició en matèria d'habitatge i que escolte el carrer. Els populars s'han carregat contra el govern i li reclamen que evite imposicions. I el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha confirmat que la coalició votarà a favor en el Congrés dels dos decrets, encara que assegura no són suficients.
10: Nosaltres creiem que, evidentment, és un avanç incomplet, perquè, evidentment, algunes de les mesures tenen un tope temporal i a nosaltres ens agradaria que no hi haguera aquest tope temporal, és a dir, que foren permanents.
0: I continuem parlant de vivenda, però en este cas d'un nou capítol en la investigació judicial per l'escàndol dels pisos protegits de les naus a Alacant. L'exregidor del PP a l'Ajuntament, Toni Gallego, ha reconegut davant la jutgessa que sabia des de juliol de 2024 que la que era regidora d'Urbanisme en aquell moment, Rocío Gómez, que va dimitir, tenia un dels pisos. Així ha ratificat en seu judicial el testimoni que ja va donar en la comissió de les Corts, Juan Carlos Fresneda.
11: Sí, lo ha hecho en calidad de testigo y a petición de la acusación popular que ejerce Ciudadanos, cuyo letrado Eduardo García Untiveros ha relatado que su testimonio es fundamental porque sitúa el conocimiento de los hechos en verano de 2024.
12: Creo que es fundamental saber si realmente el equipo de gobierno, el alcalde de Alicante, sabían ya desde julio del 2024 que la concejal de urbanismo pues será beneficiaria de un piso en Les Naus.
11: Y es que, tal y como ha confirmado Gallego ante la jueza en 2024, fue concejal de patrimonio cuando el alcalde Luis Barcala había apartado a la hora imputada a Rocío Gómez de esa competencia. Precisamente en su primer

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Són les 2:31 minuts. Siguen benvinguts i benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda de dimecres, 30 de setembre. Ja posem punt i final a este mes. Demà donem la benvinguda a octubre per a posar el remat final a este mes. I ja que és divendres, parlarem d'innovació, de tecnologia, amb la xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, amb Reddit. D'altres assumptes, farem connexió amb Castelló i parlarem de producte, també amb la cooperativa Consum, en concret de la mangrana que estem de temporada. Així que de seguida anem amb tot això, però ja saben que a aquestes hores fem un repasset a l'actualitat per als que s'incorporen en estos moments. Núria Moreno, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Anem a fer eixe repàs a les notícies. Quines són les principals de la jornada?
2: Doncs William ha posat cara a una de les realitats pel que fa a la vivenda en el context actual, i és la de Daniel. Ell és físic i investigador a la Universitat de València, i avui estava previst que el desnonaren de la vivenda en la que residix des de l'any 2009 i per la que ha pagat, ha dit, durant tots aquests anys mensualment el lloguer. No ha fallat mai a aquests pagaments. Doncs avui, com dèiem, estava previst el seu desnonament i finalment ha sigut ajornat durant 10 dies per la comitiva judicial que ha acudit al seu domicili a Burjassot per a procedir a aquesta execució. I a les portes del seu domicili s'ha concentrat el sindicat de l'habitatge, veïns també i companys de treball per a mostrar-li el seu suport i frenar com han aconseguit almenys temporalment aquest desnonament. Ara disposa de 10 dies per anar-se'n voluntàriament o valorar diferents opcions com presentar un nou recurs judicial. Diu que vaja, que no va estar tranquil, però que hi ha un poc d'esperança i ell té ganes, té forces per a seguir pel

0: sean.
1: Son 10 días, pero bueno, es una esperanza más que si me hubiesen echado. Tranquilo estaré si a un momento se hace justicia, cosa que pues veo complicado, pero en esas estamos. Si ya fuera aquí, se puede recurrir a algún tribunal europeo o lo que sea, yo lo voy a intentar, porque es que yo sé que tengo la razón. Es que el que me echen ya es injusto, pero que me hagan pagar unas cantidades que ni siquiera es lo que tengo que pagar, que eso está debidamente acreditado, que tengo todos los papeles, pues es que lo tengo todo, o sea, es que lo tengo todo.
0: Daniel conta en dos sentencias favorables sobre la seua opción de compra sobre la vivienda que te llogada y la legalidad del seu contracte de lloguer, pero pese al pagamento continúa, deixa lloguer con Dayem una demanda de Coral Homes y la actual propietaria acabat en esa resolución judicial que decreta la seua expulsión. Con Dayem, ella es física e investigadora a la Universidad de València y han acudido también a donarle suport companys de la universidad que reconeixen que está sent un proceso muy duro para ella.
2: A nivel de ánimo le afecta mucho como nos afectaría a cualquiera de nosotros. Alquilas un piso, nada más acabas el doctorado, empiezas aquí a trabajar en la universidad con la ilusión de que luego te vas a comprar ese piso. De pronto el dueño particular de la vivienda lo vende a un fondo buitre y ya no te dejan que compres el piso y en un momento dado, de hecho, ni siquiera le aceptaban el dinero.
0: Des del sindicat de l'habitatge diuen que aquest ajornament demostra que és necessari, diuen que la ciutadania s'organitze per a lluitar per eixe dret a la vivenda. I contar també que acabem de conèixer que la direcció de Ford i UGT, que és el sindicat majoritari, han signat un acord sobre les condicions laborals de la fàbrica d'Almussafes, que estarà en vigor fins a 2030 i que inclou augments salarials per damunt de l'IPC i la clàusula de revisió retroactiva. Diuen des d'UGT que això donarà estabilitat en un moment clau com és l'aliança de Ford en Gili. I recordem que a Benetússer avui el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, i la consellera de Serveis Socials han visitat una de les residències de persones majors en les que han començat ja l'inici de la campanya de vacunació pel que fa a la grip, el Covid-19 o la bronquiolitis. Ara per ara començarà en les residències i els centres educatius a partir del 5 d'octubre, la segona fase amb els grups que tenen eixa vacuna recomanada i al llarg del mes de novembre ja eixa tercera fase que inclou ja tota la població en general des de la Conselleria de Sanitat animen els valencians a vacunar-se, com tots els anys.
3: Doncs gràcies, Núria. Aquesta vesprada a les 7:20 ampliem tots aquests temes i d'altres. Gràcies.
0: Fins ara.
3: I fins ara, perquè fem una connexió amb una de les nostres emissores de Onda Cero a la Comunitat Valenciana, ens n'anem a Castelló perquè s'ha convertit estos dies en punt de trobada per a parlar d'emprenedoria, d'innovació i de futur amb la celebració d'Ignite, un congrés que ha reunit empresaris, emprenedors, experts i professionals de tot el món per a compartir experiències, idees i noves maneres d'entendre els negocis. La nostra companya Marta Fullera ha estat allí, seguint de prop esta trobada, i ens porta algunes de les principals conclusions. Marta, amb quines idees ens quedem després d'esta primera edició d'Ignite?
4: Doncs, Begoña, què tal? Bona vesprada. Si haguem de resumir el que ha sigut Ignite en una sola idea, jo diria que durant aquests dies Castelló ha volgut mirar un poc més enllà del dia a dia, perquè d'això ha anat esta trobada de parar, alçar el cap i preguntar-nos cap a on van les nostres empreses, com està canviant la nostra manera de treballar en el món del taulell i sobretot què necessitem per adaptar-nos a tot el que està per vindre, perquè sabeu, Begoña, que el taulell és el principal motor econòmic de la província, aleshores que vinga gent de tot el món per a este congrés és algo molt rellevant. Ignite ha sigut un lloc de trobada per a empresaris, per a emprenedors, professionals i experts d'àmbits molt diferents, no només del taulell, però moltes de les converses han acabat arribant a llocs molt pareguts, no? Un d'ells, inevitablement, ha sigut la intel·ligència artificial, però no tant des d'aquest discurs que de vegades sembla ciència-ficció, sinó des d'una perspectiva molt més pràctica, i és com podem incorporar-la ja al nostre treball, com ens pot ajudar a ser més eficients i quines tasques canviaran en els pròxims anys. També s'ha parlat molt de talent, de com trobar-lo, però sobretot de com aconseguir que es quede així. Ja saps que és un dels problemes que tenim també a la comunitat, perquè un dels grans reptes que tenim a Castelló, a la comunitat i al nostre país, és generar oportunitats perquè una persona jove no hagi de marxar necessàriament fora per a poder desenvolupar un projecte professional que siga més o menys ambiciós. I una altra de les idees que crec que ha estat també molt present durant tot el congrés és que emprendre no és simplement tindre una bona idea, fa falta finançament, acompanyament, formació, contactes i segurament una cosa que no sempre apareix als manuals i és equivocar-se unes quantes vegades. Així també hem escoltat parlar d'errors, de projectes que no van eixir bé a la primera, de decisions que es van haver de canviar i d'empreses que s'han hagut de reinventar. I crec que aquesta és una de les parts més interessants de trobades com Ignite. Escoltar no només l'èxit quan ja està aconseguit, sinó tot el que hi ha hagut abans. I bueno, després d'estos dos dies queda també una altra reflexió i és que moltes vegades quan parlem d'innovació pensem en grans ciutats o en grans pols tecnològics i trobades com Ignite serveixen per a recordar que des de Castelló es poden crear empreses, atraure talent, innovar i posar en marxa projectes capaços de competir fora també del nostre territori. Per tant, Ignite acaba, però ens deixa moltes preguntes damunt la taula i és com seran les nostres empreses d'ací a 5 o 10 anys, quines professions van a aparèixer noves, quines canviaran i quin paper volem ja jugar des de la Comunitat Valenciana en tota aquesta transformació, perquè si hem de quedar amb una conclusió després d'estos dies, jo diria que és esta, que el futur no és només una cosa que ens passarà, també és una cosa que podem construir. Ha sigut una miqueta el lema d'Ignite. Així que, bueno, pues, des de Castelló hem intentat començar ja a fer-ho.
3: Doncs moltíssimes gràcies, companya, per fer-vos ressò i per contar-nos aquestes conclusions importantíssimes en la jornada. Gràcies, Marta, i benvinguda, Andrea Gut.
5: Què tal, com estàs?
3: Molt bona vesprada, doncs molt bé, dispostes quan són les 2:39 per continuar contant les coses als nostres oients. I és que a partir de demà, 1 d'octubre, dèiem abans, de tanquem ja setembre i donem la benvinguda a un nou mes, en este cas, a partir de demà, avançarà un ciclista, canviarà de marxa, podem dir-ho així. La DGT estrena noves normes que obligaran els conductors a reduir la velocitat, mantindre més distància de seguretat i extremar també les precaucions tant en la carretera com en la ciutat. Unes mesures, Andrea, que busquen fer més segura la convivència entre cotxes i bicicletes i que des de demà caldrà tindre molt presents per evitar riscos, també multes.
5: Sí, demà no només comença octubre, sinó que comença aquesta nova normativa i polèmica, com tot el que té que veure amb els cotxes i la circulació de la DGT. I què és el que passarà? Pues sobretot destaquen aquestes noves normes que tenen a veure amb les bicicletes i amb els cotxes, no? La manera en la que convivixen en una mateixa via. I és que, per exemple, com tu deies, avançar a una bicicleta, això que fem moltes vegades, i moltes vegades no ho fem amb la precaució, precaució que moltes vegades tampoc extremen els ciclistes, hem de donar veu a les dues versions en aquesta polèmica, però avançar una bicicleta fora de població serà una maniobra més exigent per als conductors, perquè aquesta normativa va obligar a reduir la velocitat almenys 20 km per hora per davall del límit de la via que corresponga durant tot aquest avançament. D'aquesta manera, si la carretera, per exemple, té un límit de 90 km per hora, el vehicle doncs haurà de circular com a màxim a 70 mentre realitza aquesta maniobra. I no serà suficient amb reduir la velocitat, sinó que continuarà sent obligatori respectar una distància lateral mínima d'uns 50 metres i quan la carretera tinga més d'un carril per sentit, fer el canvi complet de carril.
3: Anem a repetir-ho. Si la carretera està a 90, anar a 70.
5: Exactament.
3: I això sí o sí, la distància lateral.
5: Aquesta distància sempre que no canvia.
3: 10,5 metres.
5: Val. Exactament. Sí, i quan la carretera tinga més d'un sentit, pues fer-hi aquest canvi complet de carril, que sempre és més segur, no? Esta és una de les mesures estrella, podríem dir, d'aquesta norma, però introdueix més canvis, per exemple, en aquestes vies urbanes. Per exemple, quan un vehicle de motor circule pel mateix carril que una bicicleta, haurà de mantindre aquesta separació mínima de 5 metres, en este cas de 5, amb el ciclista que tinga davant. A més, en determinats carrers d'un únic carril, que això, per exemple, ens interessa, jo crec, molt a ciutats com a València, no? I amb una velocitat màxima de 30 km o menys o inferior, els ajuntaments podran autoritzar, mitjançant la corresponent senyalització, que les bicicletes puguen circular en els dos sentits, que moltes vegades cridem l'atenció a ciclistes que venen en direcció contrària a nosaltres en aquests carrils, sí. Però en aquest cas podran fer-ho, sempre quan els ajuntaments ho senyalitzen bé. I què passarà si no ho fem? No? Quasi ve la part divertida. Exacte. I ses multes. Doncs incomplir aquestes obligacions pot tindre conseqüències molt importants. Per exemple, les conductes contràries a aquestes noves normes tenen la consideració d'infraccions greus amb multes que poden arribar als 200 euros. I la normativa de trànsit estableix actualment la retirada de 6 punts del carnet per avançar posant en perill o entorpint a aquests ciclistes o per no respectar aquesta separació mínima que contàvem abans d'1,50 m. i amb aquests canvis la velocitat també passa a ser un element clau en aquesta maniobra, i així que l'objectiu és avançar, que avançar una bicicleta pues, implique més temps, més espai i sobretot més seguretat.
3: Seguretat.
5: Costarà, però ens haurem d'adaptar a això, no?, per a intentar conviure, perquè

0: Y mañana, precisamente, Óscar, tenéis el encuentro anual dentro del Go Digital. ¿Qué se va a encontrar una empresa que acuda al Vélez Events y por qué puede ser interesante acercarse, aunque todavía no tenga claro qué aplicación de la IA necesita?
1: Bueno, en esta ocasión hemos decidido sumar nuestro evento a este evento porque el año pasado contó con más de 1.500 inscritos, donde entonces va a estar representado gran parte del ecosistema digital de tecnologías, en particular va a estar representado todo nuestro hub. Y lo que nosotros ofrecemos en este evento va a ser casos de uso. Creemos que una fuerte inspiración para las empresas que no tienen claro qué pasos dar es inspirarse en lo que están haciendo otras empresas, tanto de su sector como de otros sectores, y ver cómo de verdad la IA está ayudando a otras empresas y en qué aspectos. Porque nos encontramos que cuando las empresas conocen casos, nos dicen, ostras, es que esto yo lo puedo aplicar para este otro problema. Entonces, creo que todo el que se pueda acercar será muy interesante porque podrá conocer algunos casos de uso como el que he contado y algunos otros, y será muy relevante para poder dar ese primer paso, ¿no? Yo creo que lo importante para adoptar la IA es empezar el camino y en Indeed pueden encontrar ese asesoramiento inicial que les puede ayudar a empezar a avanzar en ese ámbito.
2: Desde luego. Pues Óscar Valle Ballesteros, director de innovación abierta y ecosistemas de ITIL, el Centro Tecnológico Especializado en TIC. Muchísimas gracias por atendernos y hasta una próxima ocasión.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies. Ves, ara, com veiem, al final es tracta d'acostar la tecnologia a les necessitats reals de les empreses, eh? Identificar un problema, trobar la tecnologia adequada, provar-la i, si funciona, fer el pas cap a la seva implantació.
0: Efectivament, i demà 1 d'octubre, Go Digital serà un punt de trobada per a conèixer precisament aquestes possibilitats, descobrir casos reals i connectar les empreses amb l'ecosistema d'innovació.
2: Sí, serà una jornada, no?, que posarà eixe focus, com dèiem, en la intel·ligència artificial i en altres tecnologies digitals avançades, però sobretot en una qüestió molt més pràctica, com podem ajudar-nos a fer millor les coses. Així que bé, nosaltres continuarem la setmana que ve parlant d'innovació i sobretot pues, d'aquests programes, d'aquests projectes, dels instituts tecnològics que tenen molt que aportar-nos. Sara, moltíssimes gràcies i fins la pròxima setmana.
0: Moltíssimes gràcies. Fins la pròxima setmana.
2: Adéu. Parlem d'una de les fruites més representatives de la tardor, la magrana. Originària d'Iran i considerada pels romans símbol de l'amor i de la fecunditat, esta fruita va arribar a la península fa milers d'anys. Actualment, una de les principals zones productores es troba a la província d'Alacant. En l'espai del supermercat Consum sobre alimentació saludable, anem a parlar de les seues propietats, dels beneficis i dels usos en la cuina. I ho fem com cada setmana amb Mamen Eslava de l'equip de comunicació. Bona vesprada, Mamen.
3: Bona vesprada.
2: Per què és tan interessant incloure la magrana en la nostra alimentació?
3: Sí, la magrana és una fruita molt saludable i amb nombrosos beneficis nutricionals. Destaca pues, pel seu contingut en vitamina C, que contribueix al funcionament normal del sistema immunitari, ens ajuda també a reduir el cansament i intervé en la formació de col·làgen. També és font de vitamina K, important per al manteniment dels ossos i per a la correcta coagulació sanguínia. I a més pues, ens aporta fibra, que afavoreix el trànsit intestinal i contribueix pues, al nostre benestar digestiu. Mm.
2: Quina és la millor època per a consumir-la?
3: Bueno, la magrana es troba en el seu millor moment entre setembre i novembre. És quan està en plena temporada i podem pues, gaudir-la amb tot el seu sabor, dolçor i suculència, que és molta.
2: I quan anem a comprar-la, en què ens hem de fixar per a triar una bona peça?
3: Sí, sembla un poquet complicat, però en realitat és senzill. Hem de buscar magranes en un color viu, pell fina, però ferma i sense colps ni talls. I n'hi ha un truc que no falla, que és que com més pese respecte a la seva mida, pues més sucosa sol ser.
2: Més suc té a l'interior,
3: sí.
2: No? Molta gent diu que li encanta la magrana, però que no sap molt bé com pelar-la i de més. Com ho faríem? Quin consell ens donaries?
3: Sí, té un poc de mala fama, no?, per abordar-la, no? Però, no? Bueno, pues una de les opcions és poder partir-la en quatre trossos i anar extraent els granets amb les mans. Depèn, no?, de com siga. Però també funciona molt bé donar-li uns colpets suaus amb una cullera per la part exterior perquè els grans pues, vagin caient en un recipient. I una vegada els tenim preparats, pues, podem conservar-los en un recipient hermètic durant uns 3 dies a la nevera o també congelar-los, que és una bona opció. Uh-huh. Fins a 6 mesos es aguantarien. Uh-huh. Molt bé.
2: I com podem incorporar la magrana als nostres menús?
3: Pues sembla que té moltíssimes possibilitats. La podem prendre sola pues, com a postres o entre hores, afegir-la a un iogurt, als cereals o a mossedones de fruita. I també pues, combina molt bé amb amanides, plats de llegums o fins i tot amb receptes de carn i peix com els quals pues, es aporta un toc fresc i lleugerament dolcet.
2: Uh-huh. Ja fa temps que no parlem de receptes. No sé si ens portes alguna, almenys que siga facileta per a sorprendre
3: sí,
2: a casa.
3: Una molt senzilleta, sí? Molt senzilleta. Vinga. I amb un toc especial que és una amanida d'escarola, pernil i magrana. Uh-huh. A veure, necessitaria

0: Una escarola, una tallada de pernil, una tallada de llom, dos ollets, una magrana, oli d'oliva verge extra i molt poqueta complicació.
1: Vale, com ho faríem?
0: Lo que faríem seria, pues, primer tallaríem els alls a làmines finetes i els sofregim lleugerament en oli d'oliva verge extra, després els deixem refredar, mentre estan, pues, preparant l'escarola, fegim el pernil, el llom i els granets de magrana que tinguem. Finalment, pues, amanim l'amanida en oli aromatitzat i els ollets i salpebrem al gust. És una recepta super fàcil, sabrosa i perfecta per aprofitar la temporada de la magrana.
1: I alguna última recomanació?
0: Res més, que aprofiten els productes de temporada al seu moment. La magrana és una fruita sabrosa, versàtil, no li tinguem por, no? Que només és ficar-li mà i anar a obrir i a pelar. I és molt fàcil de comprar a la nostra alimentació diària, no? Tant en receptes dolces com saladetes.
1: Així és, doncs moltíssimes gràcies, Mamen, per tota aquesta informació sobre la magrana. T'esperem la pròxima setmana en un nou espai d'alimentació saludable amb Consum.
0: Gràcies, gràcies a tots.
1: Adéu.
2: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos...

però Sagunt no es queda només en el seu passat. A pocs quilòmetres, la mar obri pas a una altra història, la del port de Sagunt. Si el centre històric parla d'antiguitat, el port parla d'antiguitat.

treballadors van arribar atrets per l'ocupació i van crear una identitat pròpia, marcada per la cultura obrera i l'esforç col·lectiu. Avui, les antigues instal·lacions industrials conviuen amb nous espais, mentre les platges, àmplies i obertes, s'han convertit en un dels grans atractius de la zona. Així, Sagunt i el seu port formen un equilibri singular. Dues ànimes que conviuen i es complementen, perquè Sagunt no és només un lloc en el mapa. És un viatge entre segles, entre pedra i acer, entre memòria i vida. I qui la descobreix entén que així la història no es conta, es respira.

0: Federació Empresarial Valenciana, que avisa, no obstant això, que la inestabilitat internacional podria fer trontollar aquest objectiu. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. El desnonament de Daniel, físic i investigador a la Universitat de València, ha sigut finalment ajornat 10 dies més per la comitiva judicial que avui ha acudit al seu domicili a Burjassot, a l'àrea metropolitana de València, per a procedir amb este llançament. A les portes del seu domicili s'han concentrat el Sindicat de l'Habitatge de València per a mostrar-li el seu suport i per a frenar el desnonament. Amparo Sánchez.
1: Daniel compta amb dos sentències favorables sobre la seva opció de compra, sobre la vivenda i la legalitat del seu contracte de lloguer, però per ser el pagament continua d'este, una demanda de Coral Homes i l'actual propietària ha acabat amb una resolució judicial que decreta la seva expulsió i, a més, li reclama el pagament de quasi 36.000 euros. Creu que si l'administració funcionara bé, això no hauria ocorregut.
2: Sigo teniendo muchos nervios porque esa situación que me sobrepasa, yo soy una persona tranquila, nunca me esperaba que llegara a vivir algo así.
3: A ver, yo soy físico, no entiendo de política, pero está claro que si la justicia y la administración funcionase bien, esto no hubiera ocurrido. Pues yo, por desgracia, soluciones no tengo, pero estoy seguro que hay gente que sí que las tiene.
1: En l'ajornament ara Daniel disposa de 10 dies per anar-se'n voluntàriament o valorar diferents opcions, com presentar un nou recurs judicial, així com negociar amb l'actual propietari.
2: Son 10 días, pero bueno, es una esperanza más que si me hubiesen echado. Tranquilo estaré si a un momento se hace justicia, cosa que pues veo complicado, pero en esas estamos. Pues si ya fuera aquí se puede recurrir a un tribunal europeo o lo que sea, yo lo voy a intentar, porque es que yo sé que tengo la razón. Es que el que me echen ya es injusto, pero que me hagan pagar unas cantidades que ni siquiera es lo que tengo que pagar, que eso está debidamente acreditado, que tengo todos los papeles, es que lo tengo todo, o sea, es que lo tengo todo.
1: Des del Sindicat de l'Habitatge afirmen que l'ajornament demostra que és necessari que la ciutadania s'organitze per a lluitar pel seu dret a la vivenda. Esteban Arellano, portaveu del sindicat, reitera que una vegada perds la casa ja ho has perdut tot.
4: Demostrar que podemos pararlo pese a todo, pese a que juzgados de orden de desalojo y sobre todo mostrar que esto, que la organización sindical funciona y que además es más necesaria que nunca. Porque este caso va para largo, ganar el máximo tiempo posible para que nos dé tiempo a esto. Porque en estos casos, una vez has perdido la casa, ya lo has perdido todo. Ya lo has perdido todo, porque por mucho que ganes en dos años, tú ya has rehecho tu vida en otro sitio.
1: També mostrant-li suport a Daniel han estat alguns dels seus companys de la Universitat de València que reconeixen ha sigut un procés dur per a ell.
5: A nivel de ánimo le afecta mucho como nos afectaría a cualquiera de nosotros. Alquilas un piso, nada más acabas el doctorado, empiezas aquí a trabajar en la universidad con la ilusión de que luego te vas a comprar ese piso. De pronto el dueño particular de la vivienda lo vende a un fondo buitre y ya no te dejan que compres el piso y en un momento dado, de hecho, ni siquiera le aceptaban el dinero.
1: Reiteren que la situació que li està passant a Daniel es pot passar a qualsevol, ja que en el seu cas no es tracta d'una persona amb perfil de vulnerabilitat. Sobre el nou decret del govern sobre la vivenda, el Sindicat de l'Habitatge considera que no es dona cobertura a tots els ciutadans perquè queden fora d'ell la majoria de la classe treballadora. El seu portaveu considera que estem en una situació límit en la que tot val perquè hi ha moltes tipologies de desnonaments que no contempla el decret.
4: Las medidas antidesahucios que entran en ese Real Decreto, a Daniel no se lo paran. Al final, ¿qué consideramos persona vulnerable? ¿No? Estamos ante una situación alargada demasiado y además que lo hemos sufrido, en el que en 10 años ha subido un 60% el alquiler. Y los sueldos, con suerte, aumentan un 10, un 2, un 3%. Eso, junto a un aumento de coste de la vida...
0: Amparo Sánchez, que ha estat seguint fil per randa eixe desnonament previst avui a Burjassot, a l'àrea metropolitana de València. Els agents de la propietat immobiliària diuen que les mesures del govern central en matèria de vivenda no estan solucionant els problemes. Avancen, de fet, que retrauran encara més l'oferta de pisos al mercat. I, per la seva banda, les plataformes d'afectats per la vivenda critiquen que el doble decret d'esta setmana tampoc no frenarà l'especulació. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
6: Els APIs diuen que els decrets restaran oferta de vivenda en el mercat. Francisco Nomdedeu, president de l'òrgan col·legial a Castelló.
7: Són mesures d'infermeria, no? Per a un problema de hospital general que van a solucionar ciertos casos de gente que está alquilada. Pero para la oferta de alquiler, para la gente que quiere acceder en alquiler, lo va a limitar porque los propietarios se van a constreñir más.
6: La plataforma d'afectats per la vivenda diu que les mesures no frenen a qui especula amb la vivenda. Iñaki Vallejo, advocat de la plataforma.
8: Son poco medidas a corto plazo, porque al final se trata de poner dinero, pues eso, para que la gente pueda emanciparse. Al final son ayudas del Estado que cuando se acaben, pues se acabará la ayuda y el mercado seguirá teniendo la misma presión. Mientras no haya cambios de fondo, la especulación va a seguir igual sobre la vivienda, porque si mientras la vivienda sea negocio, los fondos van a seguir trabajando sobre ella.
6: El

0: zones més vulnerables, com ara els usuaris de les residències i els centres educatius. El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, anima els valencians a vacunar-se.
1: Que se vacune la màxima població, perquè és voluntari. Pero es obligación del responsable sanitario de la Comunidad Valenciana invitar, convencer, seducir a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana para que se vacunen, porque van a mejorar su salud.
0: A partir del 5 d'octubre començarà la segona fase a la resta dels grups per als quals està recomanada la vacuna. Al llarg del mes de novembre començarà la tercera fase que inclou a tota la població.
2: La crònica de tribunals ens deixa esta vesprada una notícia d'última hora. La jutgessa ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home detingut a Benidorm per presumptament assassinar la seva parella en un nou crim masclista. Si a casa nostra que hem vingut contant en les últimes hores i aquest assassinat masclista succeït entre Benidorm i Finestrat, el principal sospitós, el principal detingut, ha sigut enviat a presó provisional comunicada i sense fiança fa només uns minuts. De la crònica de successos, la Guàrdia Civil investiga la troballa del cadàver d'un home sense cap ni extremitats que va ser localitzat dilluns surant davant la costa de Sagunt. Onda Cero al camp de Morvedre, Sergi Beltrán.
3: La informació ha transcendit aquest dimecres. El cos, que es trobava en avançat estat de descomposició i no portava roba, va ser albirat en les proximitats de la platja d'Almardà per una embarcació recreativa que va fer sonar l'alarma. Una unitat del Servei Marítim de la Guàrdia Civil va traslladar posteriorment el cadàver fins a València. Els especialistes de criminalística, en coordinació amb els forenses de l'Institut de Medicina Legal, han obert una investigació per a tractar d'identificar a la víctima. Per això es prendran mostres d'ADN que seran comparades amb perfils genètics de persones desaparegudes.
2: Un home de 55 anys ha mort avui després de quedar atrapat durant una obra a les Alqueries, a la Plana Baixa. Els bombers han acudit fins al lloc dels fets per a rescatar-lo després d'una solsida de terra. Castelló, Juanjo Tovar.
4: L'avís ha rebut al voltant de la 1:15 de la vesprada. Fins allí s'han desplaçat efectius del Parc de la Plana Baixa del Consorci Provincial de Bombers de Castelló que han treballat per alliberar l'home de 55 anys. Havia quedat atrapat per les cames a l'interior de la rasa a conseqüència d'un despreniment de terra. Els bombers han aconseguit rescatar-lo, però els serveis sanitaris desplaçats fins al lloc han confirmat finalment la seva mort.
2: Un home amb una ordre europea de detenció ha sigut capturat avui a Oriola, acusat de formar part d'un grup delictiu dedicat als robatoris que operava a escala internacional, procedia concretament de França. I atenció a això, sobretot si a casa hi ha alumnat preuniversitari, perquè ja hi ha data per a les proves d'accés a la universitat corresponents a este curs escolar que acabem de començar. Seran els dies 1, 2 i 3 de juny en convocatòria ordinària i els dies 30 de juny i 1 i 2 de juliol en convocatòria extraordinària. Esports amb Eduardo Esteve. Bona vesprada, Edu, què tal?
5: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
2: Edu, i el nostre company Víctor Lluc, que ha sigut un dels poquets afortunats que avui ha pogut xafar per primera vegada el nou Mestalla, no?
5: Sí, perquè avui ha tocat fer una visita a les obres del nou estadi de Mestalla, una visita en la que, a més de Víctor Lluc, ha estat Javier Solís, el director corporatiu del València, i ha parlat dels preus dels nous abonos al nou estadi.
6: El abono más barato del nuevo Mestalla va a ser igual de precio que el actual Mestalla, a pesar de que es un estadio nuevo, un estadio cubierto, más comodidades, más facilidades. Y el abono más caro de este estadio va a ser más barato que el abono más caro del actual Mestalla. Con lo cual estamos haciendo una transición a un estadio mejor, más moderno, pero que a nivel de precios no va a ser una carga muy gravosa para todos los aficionados.
5: Mentre el Villarreal espera recuperar pronte als seus internacionals, Víctor Fran, bona vesprada.
7: Què tal? Bona vesprada. El Villarreal espera la tornada dels primers internacionals en les properes hores. Serà el cas de Logan Costa, que ahir va jugar amb Cabo Verde i que ja no té més partits amb les seves seleccions al llarg dels propers dies. També Carlos Macià, el jove futbolista il·lícita, que esta vesprada juga en la selecció sub-20. S'espera que demà puga tornar per estar també a les ordres d'un Íñigo Pérez, que està treballant de moment amb 8 futbolistes del primer equip.
5: Gràcies, Víctor. L'Elx continua la seua mini pretemporada sense els seus internacionals. Felipe Canals, bona vesprada.
8: Buenas tardes, Martín Anselmi no está pudiendo contar en este stage de mini pretemporada ni con Lucas Cepeda, ni con Roy Revivo, ni tampoco con Adam Boyar. Roy Revivo juega mañana con Israel, partido de Liga de Naciones, se medirá a la selección de Kosovo. Adam Boyar, con Marruecos sub-23, también se va a medir en dos amistosos a Mali y Tanzania en categorías inferiores, mientras que Lucas Cepeda no pudo actuar anoche en el partido de Chile tras la roja directa que vio en el partido.

0: i que arrencarà la pròxima temporada jugant en aquest Coliseu de més de 70.000 espectadors i que avui hem vist des de dins i al detall. Un estadi que té una capacitat en l'anell superior per a més de 30.000 espectadors, que és molt més que molts camps de l'actual primera divisió. El València ha anat anunciant a poc les dates per al trasllat dels abonats al nou estadi. A partir del proper 14 d'octubre començaran ja a posar-se en marxa tots els passos. El primer serà el termini per agrupar aficionats perquè tots puguen seure al costat del familiar o de l'amic que vulguen. Després serà el següent pas, que serà l'elecció del seient, i l'últim, ja en el mes de juny, la formalització de l'abonament amb el pagament de la quota corresponent. Pel que fa als preus, eixiran la setmana que ve, però avui el director general del València, Javier Solís, ha fet un xicotet avançament.
1: El abono más barato del nuevo Mestalla va a ser igual de precio que el actual Mestalla, a pesar de que es un estadio nuevo, un estadio cubierto, más comodidades, más facilidades, y el abono más caro de este estadio va a ser más barato que el abono más caro de l'actual Mestalla.
0: Per descomptat, la intenció que té el València i el somni seria inaugurar l'estadi jugant a Europa. Per això encara té tota la temporada per davant, però evidentment l'esportiu està en una situació complicada, penúltima en la classificació, i continua treballant a les ordres de Javier Aguirre de cara a reprendre la competició en el partit davant el Racing de Santander. Avui hem tornat a veure com un dia que continua treballant amb el grup i continuen fent-ho en solitari jugadors com Tàrrega, Fulquiero, Copete, algun dels quals sí que podrien estar recuperats per al partit, igual que Rioja, que continua amb un pla específic per a aquestes molèsties que té a la planta del peu per a poder intentar arribar a la represa de la competició. Demà tornarà Sato de la concentració en la selecció de Chapó i ja la setmana que ve ho faran tant Dimitrievski com Aliu Dieng. El Llevant, per la seva banda, també continua treballant de cara a la pròxima jornada del campionat, a poc amb la recuperació de Sotelo i de Taejong. I en bàsquet ahir, gran victòria de València Bàsquet davant el Bancol del Baskonia en la Eurolliga, aconseguint a més la màxima puntuació en la competició europea amb 11 punts a favor.
2: 2 de 2 en Euroliga. Gràcies, Víctor. A Villarreal, per la seva banda, el conjunt groguet continua treballant, això sí, amb una llarga llista d'absències de futbolistes que estan amb les seves seleccions. A hores d'ara, hi ha un partit de la selecció sub-20, de la selecció espanyola, on podria debutar Carlos Maciel, primer dels internacionals, que tornarà per a posar-se des de demà a les ordres d'Íñigo Pérez. Zudels, que s'ha quedat, és el porter hongarès Peter Gulaksi, un dels futbolistes claus per a la reacció de l'equip. L'ex del Leipzig es marca el repte d'aconseguir mantindre la porta a zero per primera vegada esta temporada.
3: Yeah, I mean, he has a very clear idea how we want to play.
4: El míster tiene una idea muy clara de cómo queremos jugar. Queremos controlar el partido, queremos ser dominantes y queremos atacar lo más alto posible. Queremos jugar como un equipo grande y controlar el partido. Para mí, como un portero, lo más importante es organizar la defensa. Un área donde podemos mejorar es tener más porterías a cero. No hemos tenido ninguna portería a cero. Y eso para mí, como un portero, me duele. Tenemos que ser más sólidos. En los últimos dos partidos nos marcaron dos goles, que puede pasar, pero jugamos mucho mejor y éramos un equipo mucho más estable. Queremos controlar los partidos con el balón y ser más agresivos sin el balón.
2: Per la seva banda, el Castelló segueix gaudint del seu gran inici de temporada. Els blanquinegres, líders de segona, són a la vegada l'equip amb un futbol més ofensiu i amb el gran mèrit també de ser l'equip menys golejat de tot el futbol professional en Espanya. Un mèrit en gran part gràcies al seu porter, el belga Romain Matís, que aquest passat dilluns va parar un penalti a Leganés.
5: Me siento más con la victoria. Un penalti es solo un penalti, es estadística. Es más que me encanta más el portero a cero. El parado antes me encanta más. Pero un penalti es solo un penalti al final. Creo que es el mentalidad del equipo que no se suficiente al partido de antes y que siempre sigue por la próxima parte con esta mentalidad.
2: Deixem la província de Castelló, viatgem ara a Onda Cero Elx, on l'equip il·licità continua amb el seu estatge de mini pretemporada. Felipe Canals, última hora, què tal? Bona vesprada.
6: Muy buenas, Roy Revivo, Adam Boyar y Lucas Cepeda siguen con sus selecciones, por tanto no están participando en este stage de mini pretemporada que está llevando a cabo el Elche Tierras Murcianas en San Pedro del Pinatar, donde este viernes se va a medir a la selección mexicana sub-20 en un partido amistoso para preparar la vuelta a la competición el domingo 11 de octubre contra el Celta de Vigo en el Martínez Valero. Roy Revivo jugará mañana con Israel partido de Liga de Naciones, se medirá a Kosovo, recordemos que ha sido titular en los encuentros ante Irlanda y Austria, ambos con derrota para el combinado israelí. Lucas Cepeda, expulsado en el amistoso entre Chile y Canadá, no pudo participar anoche en la derrota de su equipo ante Estados Unidos, mientras que Adam Boyar jugará mañana con Marruecos sub-23 ante Mali y también tiene partido ante Tanzania, ante las categorías inferiores.